0: Barceló.
1: Hoy por hoy, sus mejores momentos siempre en la aplicación de la SER. Hoy por hoy, Menorca. Luis Soler.
2: Hola. Bon dia i benvinguts a l'Hoy por hoy, Menorca. Avui és dilluns. Estem ja a 8 de juny de 2026 i arrenquem setmana mirant un poc, entre altres coses, el com tothom està un poc pendent també de la visita del Papa. Ho estem nosaltres mateixos. De fet, avui ja vos avanço que la tertúlia per obrir boca ens reiarem. Bueno, sí, de la visita del Papa, però en general un poc també del que és l'Església. Això i altres coses d'aquí fins les dues, que ja sabeu, sempre comencem amb informació del temps. Una informació del temps que ens avança Noelia García. Bona tarda.
3: Avui dilluns a la illa de Menorca comencem la setmana amb temperatures en augment. Els termòmetres marcaran màximes de 29 graus a Maó i 30 graus a Ciutadella. Durant aquesta tarda predominarà el sol i el cel poc ennuvolat o clar. Demà dimarts les temperatures baixaran, 27 graus a Ciutadella i 25 a Maó. Continuarem amb temps estable i també serà un dia de sol amb cel poc ennuvolat o clar. Bufarà el vent de tramuntana amb intensitat moderada. Les temperatures mínimes marcaran 18 graus a Maó i 19 a Ciutadella. És una informació d'AEMET.
4: L'Andino te ha ofrecido la predicción del tiempo para el día de hoy.
5: Hay baños y baños. Los de Roca combinan diseño, innovación y sostenibilidad adaptándose a tus necesidades. Roca, el baño.
4: Ven a verlos en Landino. Asesoramiento personalizado para particulares y profesionales. Landino, en calle Industrials, esquina con Manobras del Polígono de Ciutadella y en Cap de Caballería de Mahón.
6: Dale a tu descanso la importancia que se merece. En Neima encontrarás calidad, comodidad y hasta un 60% de descuento en una gran variedad de productos. Ven, prueba y encuentra lo que realmente necesitas. Financiación sin intereses y transporte y montaje gratuito. Neima, en el polígono de Alayor, porque tu hogar es el mejor lugar del mundo.
2: Siempre tenemos una página literaria y cuando reiem de literaria pensem en una obra, en una novela. La poesia també hi forma part, evidentment, i sabem que la poesia en si mateix és un gènere en el que en els estimem de manera particular, tot sapiguent que és un poc especial. O especial és el que ha presentat, o que presentarà aquest proper divendres, 19 de juny, a la Catòlica, Conchi Sales. És Todos los caballos muertos, el seu nou i darrer poemari, i per això l'hem convidat avui. Conchi, bon dia.
7: Bon dia.
2: Gràcies per acompanyar-nos aquí a la sintonia de la ràdio.
7: Molt de gust, gràcies a vosaltres.
2: El títol ens obre tota una sèrie d'interrogants. Todos los caballos muertos.
7: Uh-huh.
2: Com és aquest poemari que vols transmetre amb ell?
7: Aquest poemari neix arrel de la mort del meu cavall, d'en Zumbido. Va morir el 2023 de manera sobtada. I això va obrir dins meu la necessitat una mica d'entendre i de posar paraules en aquesta mort que me va venir de manera totalment desprevinguda i que me va costar molt entendre.
2: El nexe que hi ha entre una persona i un animal pot ser més o menys fort, però quan reien de cavalls, uh-huh, sembla ser, i m'agradaria que me comentessis, uh-huh, a veure si és així, realment el vincle és molt especial.
7: Per jo ho va ser, i crec que per la majoria de companys que conec que tenen cavall és així. Un cavall és un animal espectacular en tots els aspectes, no? Espectacular físicament, però també emocionalment. És un animal que crec que traspassa coses que no acabam d'entendre, no? Jo ho vaig sentir així, hi ha una connexió allà, perquè encara hi ha una connexió amb ell molt especial. I la seva pèrdua va ser molt dura, molt dura. Vaig perdre el meu millor amic, vaig perdre el meu company, vaig perdre aquell ésser que veia tots els dies, el cap vespre, més o manco a la mateixa hora, i allà va generar un buit molt, molt difícil d'entendre. I en els poemes el que intento una mica és posar paraules molt concretes en aquest buit, perquè la mort de vegades, en poesia, es pot com escampar molt, no? És un terme molt gran que se pot desbordar, i realment, si ho penses de manera poètica, la mort és un instant molt petit, és un instant superbreu, supercurt, però que ho canvia tot. jo vaig sentir que perdia una part de jo i del meu dia a dia que no he aconseguit recuperar ni tornar a omplir de cap de ses maneres, o sigui...
2: Això te volia demanar, perquè normalment en el procés del dol, com la seva paraula diu, és un procés, per tant, hi ha com una sèrie d'etapes.
7: Sí.
2: No sé si creus que tal vegada l'escriure aquest llibre és una part important d'aquesta etapa.
7: No és un llibre terapèutic per jo. Jo no vaig escriure el llibre per fer una teràpia de dol. Jo la teràpia de dol la vaig haver de fer com la feim tots. Jo vaig haver d'anar a un psicòleg, jo vaig haver de plorar molts de capvespres i me vaig haver d'enfrontar en el silenci i a la soledat d'una mort, no? D'algú que estimam molt. El llibre és posterior en el dol. El llibre és un treball literari molt profund, a més. Sí que es ve que, evidentment, a partir d'una experiència traumàtica, allà sorgeix la necessitat d'escriure en els qui ens manifestam d'aquesta manera, no? Però no és un resultat ni ràpid ni com a terapèutic que, en el que jo vagi a recórrer per curar el dol, no? És un treball literari molt intens, que sí, que ve d'un dol, però no està motivat només per el dol.
2: Per tant, què t'agradaria que rebés el lector a partir d'aquest llibre?
7: Jo crec que quan el vaig escriure, quan et posava paraules en aquesta pèrdua, jo tenia dins el meu cap moltes de les coses que els meus companys que han tingut cavall i que han perdut cavall m'havien com a contat, no? Sí que es ve que jo hi he posat paraules, perquè és el que sé fer, no? No és tampoc més important que... Però aquestes sensacions, aquesta abraçada que jo vaig rebre, aquestes paraules de dol i de condol que jo vaig rebre quan se me va morir el cavall, hi són, en certa manera. Jo m'agradaria que la gent que ha estimat, no un cavall, qualsevol animal, hi pugui trobar caliu, no? O comprensió, o que s'hi trobi a ell mateix. Que és el que cercam al final en la poesia, no? Jo crec que la màgia de la poesia és que el lector s'hi trobi o s'hi identifiqui, en certa manera, perquè un poema se llegeix de mil maneres i en aquest cas sí que m'agradaria molt que pensar que han trobat una explicació en el seu dolor, també.
2: Moltes vegades hem estat reient en els darrers temps de diferents foros que s'han fet a Menorca entorn a una qüestió específicament equina, d'equestre, a Menorca, que... A Menorca tenim molts de cavalls.
7: Sí.
2: I tenim una cultura que està molt propera.
7: Sí.
2: Però tal vegada ens manca precisament el que hi hagi alguna cosa que acompanyi tota aquesta gran quantitat de cavalls a nivell de tema de veterinària o d'un hospital quirúrgic o de qüestions que no hi són.
7: Sí, sense cap dubte. Jo no vaig tenir temps de res, eh? El meu cavall va morir de manera sobtada, que encara és com un poc pitjor, no? Perquè no l'has cuidat, no has intentat fer res, va morir de manera sobtada totalment. Però sí que es ve que tenc companys que han perdut un cavall després de molt de patiment, de dies de patiment, per aquesta manca d'un hospital que hi hauria d'haver a Mercadal. No en tinc cap dubte de que hauria de ser a Mercadal, on es pogués operar un cavall de manera urgent, evidentment. És que no s'entén que una illa com aquesta no tingui això. No s'entén. També, no sé si hi ha, ara jo ja fa 3 anys que no tenc cavall, però tampoc hi ha molts de veterinaris que es dediquin a el cavall, no? Has d'esperar hores, a vegades, perquè el veterinari el tens a Ciutadella. Sí que falta una mica aquest altre punt de vista. És molt guapo tenir un cavall, és preciós tenir un cavall, és preciós sortir festes amb un cavall, però un cavall és un animal molt delicat que necessita una atenció molt específica.
2: La teva relació amb Fumbido era de sortir a festes de cavalls.
7: Sí, sí.
2: Dius, fa 3 anys que no tens cavall.
7: Fa 3 anys.
2: En tindries un altre?
7: Tant de bo, ja m'agradaria, sí. Estem xerrant d'un tema econòmic, no de voluntat ni d'amor en els cavalls, que me semblen espectaculars, sí. Sí que en tindria un altre. Tant de bo, algun dia en tingui un altre. Ara no en tinc. Ara l'he de llogar, com fa molta gent, i no passa res, eh? Surt a festes amb un altre cavall, si puc i si el trob, i ho disfrut d'una manera diferent, però també ho disfrut. Però, bueno, vaig perdre l'amic, i és que vespres de tots anys segueixen estant buits. Però bé, per això també serveix una mica la poesia, no? Per evitar que les coses i que les persones i que els éssers i que els vestigis que queden després de la mort morin del tot.
2: Aquest llibre segur que es pot llegir aquí o a Tombuctú. a qualsevol banda. Però tal vegada, per al públic menorquí tindrà alguna cosa d'especial. Todos los caballos muertos, aquesta història que hi ha un poc al darrere de les paraules, però no és el primer llibre que escrius.
7: No.
2: Vull demanar-te a veure si estàs treballant o escrivint coses de noves o si properament podrem...
7: Sempre estic escrivint coses noves. No sé què serà el proper. La poesia és un espai lent i tranquil, i per això m'agrada. No hi ha pressa, no tinc pressa. Perquè si també escrivíssim poesia corrents, ja seria un desastre, no? O sigui, no tinc ara mateix un projecte prou consolidat com per saber cap a on m'encaminaré.
2: Doncs sense pressa, però sense pausa. Apunteu a l'agenda que aquest divendres 19 de juny a la Catòlica, i a partir de vespre, dic bé, a les 19 hores...
7: A les 7, sí. Mm-hmm.
2: Tindrem l'oportunitat de veure la presentació i assistir a la presentació del nou i darrer poemari de Conchi Sales, Todos los cabellos muertos. Conchi, gràcies per haver-ho compartit amb nosaltres.
7: Moltes gràcies a vosaltres, un gust.
6: Dale a tu descanso la importancia que se merece. En Neima encontrarás calidad, comodidad y hasta un 60% de descuento en una gran variedad de productos. Ven, prueba y encuentra lo que realmente necesitas. Financiación sin intereses y transporte y montaje gratuito. Neima, en el polígono de Alayor, porque tu hogar es el mejor lugar del mundo.
0: Hace 40 años, para hablar de la Honda SH, bastaba una palabra.
8: Scoopy.
0: Hoy usamos muchas más.
9: Motor ESP Plus, Full LED, pantalla TFT, Road Sync, Smart Key, Baúl Top Box.
0: Nueva Honda SH 125, el espíritu de siempre, equipada como nunca.
10: Ven a probarla en Motos Jerónimo de Mahón y Ciutadella. Y este mes, llévate el seguro gratis con toda la gama Honda. Promoción sujeta a condiciones.
11: Calor, bon temps i ganes de barbacoa. A Sant Crispí arriba la quinzena sense IVA. 15 dies amb una selecció dels millors productes per preparar les teves torrades d'estiu al millor preu. Carn, carbó, salses, aperitius, begudes i tot el que et puguis imaginar. I tu, a qui vols convidar? Cooperativa Sant Crispí, el supermercat de sempre. D'aquí, amb botigues a l'O i és millor.
12: Per a ti.
6: Aquest estiu recupera el plaer de viure a l'aire lliure. Amb Treusol, el disseny i el confort arriben al teu jardí. A Treusol som especialistes en protecció solar, tendals, pèrgoles i tancaments a mida, amb la garantia del líder a l'illa. Qualitat, disseny i resistència. Vine a veure'ns al carrer de Gafabré de Ciutadella. Treusol, creem el teu espai ideal.
13: Sant Joan, la festa de Ciutadella que viu tota Menorca.
14: El Diari Menorca vos explica totes les novetats, històries i vivències a la revista de Sant Joan.
13: En el diari de les festes hi trobareu totes les notícies, entrevistes i reportatges de l'actualitat santjoanera. Viu, gaudeix i coneix tots els moments de les festes de Sant Joan amb el Diari Menorca.
14: Emoció i sentiment amb mirada periodística d'una festa que batega dins el cor de tots els menorquins.
13: A la banda, a les llibreries i a les oficines del diari Amoy Ciutadella.
2: Són les 12 i 33 minuts.
6: De l'actualitat.
2: Repassem l'actualitat de Menorca amb Edu Zendan. Bon dia.
15: Bon dia, Lluís.
16: Hoy por hoy, Cadena Ser.
2: El secretari general del PSOE Menorca, Pepe Mercadal, critica la planificació de les obres de la carretera general i assegura que s'executen amb presses i amb una clara intenció partidista.
15: El dirigent socialista remarca que la seva formació no qüestiona la necessitat del projecte, però considera que la manera com s'ha organitzat està generant problemes innecessaris a la ciutadania. Mercadal denuncia que el Consell ha planificat malament les actuacions i sosté que les conseqüències són ja visibles en el trànsit i la seguretat viària. L'actual calendari d'execució firma obliga a desenvolupar treballs de gran impacte durant els mesos de major intensitat circulatòria a l'illa. El líder socialista defensa que les obres es podrien haver distribuït en dos períodes invernals i considera que l'equip de govern ha optat per concentrar els treballs en el tram final del mandat amb l'objectiu d'accelerar-ne la finalització abans de les pròximes eleccions. Mercadal acusa el PP de posar els interessos electorals per davant de l'interès general i lamenta que la principal via de Menorca es trobi afectada precisament durant aquesta època d'estiu.
17: Tenen tanta frisera per les eleccions.
8: perquè aquí ells el que pensen és enfatxar la foto antes d'eleccions i poder dir que ells han fet aquesta obra. I a costa de què? Hi ha hagut situacions d'inseguretat, hi haurà hagut un munt de cues. Mira, que ho haguessin fet abans, que haguessin començat abans. Haguessin començat fa 2 anys i ho haguessin fet en 2 hiverns.
15: En un vídeo promocional on es veu el propi Mercadal junt amb la diputada Pilar Carbonero afirmen que aquesta situació es podria haver estalviat i comparant la situació amb les obres que es van executar durant el passat mandat del tram de Ferreries. Segons recorda Mercadal, en aquell cas els treballs més impactants es van fer fora de la temporada alta i durant l'estiu només es van fer actuacions a les voreres de la carretera.
2: Menorca ha començat el 2026 amb una evolució positiva en matèria de seguretat ciutadana. Segons el darrer balanç de criminalitat publicat pel Ministeri de l'Interior, l'illa ha registrat una disminució del 10,5% de les infraccions penals durant el primer trimestre de l'any respecte al mateix període de 2025, en contrast amb l'augment generalitzat que s'ha produït al conjunt de la resta de les Illes Balears.
15: Mentre que l'arxipèlag ha experimentat un increment de la criminalitat del 8,6%, arribant a les 17.200 infraccions penals entre gener i març, Menorca és una de les poques illes que presenta una tendència descendent, només Formentera, amb una caiguda del 19,4%, mostra una reducció més pronunciada. Les dades adquireixen encara més rellevància si es comparen amb la situació de Mallorca, on els delictes han augmentat un 11,6% i d'Eivissa, que registra una pujada de l'1,7. Palma, principal nucli urbà de les Balears, acumula un creixement d'aquestes infraccions de l'11,5%.
2: El Servei d'Inspecció de Pesca del Consell Insular ha iniciat un total de 21 procediments sancionadors durant el 2025 arran de presumptes infraccions detectades en l'àmbit de la pesca marítima, el marisqueig i l'aqüicultura a l'illa.
15: Segons recull la memòria anual elaborada pel Departament d'Economia i Serveis Generals, els inspectors i guardapesques van aixecar 33 actes per presumptes infraccions durant l'any. D'aquestes, 21 han derivat en l'obertura d'expedients sancionadors per part del Consell, mentre que les 12 restants han estat traslladades a altres institucions competents, ja que el Consell no tenia atribucions per tramitar-les. L'activitat inspectora va ser intensa durant el 2025, amb un total de 600 jornades de control. 229 es van dedicar a la pesca professional i 252 a la pesca recreativa. També es van dur a terme inspeccions a restaurants, mercats i peixateries, a més de control a ports, cales i sortides marítimes, algunes amb el suport de drons. Les actuacions de vigilància van permetre decomissar diverses espècies capturades de manera irregular, entre les quals destaquen 16 llagostes, 5 carrojos, 22 vieires, 27 raons i 3 aranyes de mar.
2: Una secció pertanyent al règim Palma 47 es desplegarà a Menorca des d'avui i fins dia 14 de juny amb l'objectiu de dur a terme missions de presència, vigilància i dissuasió. En aquesta ocasió, els moviments de les tropes es concentraran de manera específica a l'àrea de Ciutadella, on es desplegaran patrulles amb entitat de pelotó i de secció.
15: Durant el transcurs d'aquestes maniobres, els efectius militars tenen previst contactar amb diferents autoritats civils i municipals de l'illa. Així mateix, el desplegament s'aprofitarà per actualitzar els itineraris i la cartografia que manegen habitualment aquestes unitats sobre el terreny. Aquest tipus d'operacions de presència, vigilància i dissuasió constitueixen una eina que les forces armades consideren eficaç per mantenir una supervisió constant dels espais de sobirania nacional. Segons el Ministeri de Defensa, aquestes accions permeten detectar de manera anticipada qualsevol amenaça i faciliten una resposta immediata i viable davant d'una potencial situació de crisi. Per altra banda, entre dia 11 i dia 15 faran escala al port de Mahó, al buc d'assalt amfibi Galícia, la fragata Victòria i el vaixell escola de cooperació pesquera Interarmes de l'Armada. Tots ells es podran visitar durant aquests 4 dies.
2: L'Ajuntament de Mahó ha presentat un nou vídeo de promoció del comerç local sota el títol Tot és d'aquí, i la campanya neix amb l'objectiu d'impulsar i dinamitzar les compres als establiments de quilòmetre zero, recordant que el comerç de barri és el que dona vida i personalitat a la ciutat.
15: El vídeo promocional fa un recorregut visual per algunes de les zones comercials de Mahó i Sant Climent. També hi apareixen personatges que empren, mengen o fan ús d'articles que han comprat a botigues locals, perquè, segons es posa el vídeo, Mahó té tot el que necessites.
12: Perdoneu, vos puc fer una pregunta? D'on són aquests tomàtics que duis?
17: D'aquí, del súper de Sant Climent.
12: I compreu sempre aquí?
17: Sempre, sí, sí.
12: Perdona, que et podem demanar d'on és aquesta poma que menges?
18: La poma és d'aquí, de Maria, d'aquí, d'escada cantó d'aquí.
12: Fa molta gana. Hola, bon dia.
15: Amb aquest vídeo es pretén explicar que cada compra de fet aquí manté un negoci obert, genera llocs de feina i riquesa que reverteixen directament en el benestar del municipi.
2: Recordem, hi ha més informació a partir de les 2:15, a l'hora 14, també a radiomenorca.com.
17: Autos Magón els ha ofert la crònica de l'actualitat.
19: Cuando el objetivo de tu negocio es satisfacer a tus clientes, cada promesa cuenta. Por eso, en Toyota Profesional cumplimos con nuestro compromiso de ofrecer la gama de vehículos comerciales más completa. En ella encontrarás la nueva Toyota Proace City, ahora en versión eléctrica o de combustión, por la misma cuota. Toyota Profesional. Profesionales que cuidan de profesionales.
20: Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Autos Magón en Ciudadela y Mahón.
21: Para ti y también para ti, en Eroski te damos el tomate bola granela 1,79 euros kilo, la merluza entera de 1 a 2 kilos a 9,52 euros kilo, la pechuga de pollo granela 5,99 euros kilo y la empanada de pollo bandeja de 2 unidades a 3,88 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
2: El motiu de poder compartir al nostre programa una entrevista amb persones que venen aquí, a part de l'amistat que puguem tenir amb ells, són certament perquè venen a compartir informació d'actualitat, notícies, coses que han passat. I què és el que ha passat? Hem a compartir a continuació amb la gent d'Empàtic, Dani Bagur, bon dia.
22: Bon dia, Lluís.
2: Quico Domínguez, bons dies.
23: Buenos días.
2: El fet d'una bona notícia sempre, la del reconeixement que heu rebut a través, en aquest cas, del curtmetratge Nua, que ha rebut un premi. Comenteu-me un poc què és Nua per als nostres oients i el premi que heu rebut.
22: Quico?
23: Ah, jo? Venga. Vale. Bueno, Nua és un projecte de sèrie de ficció de 8 capítols de 35 minuts aproximadament sobre els trastorns de la conducta alimentària. És un projecte que ens llegó quan estàvamos rodant la sèrie Favarich, que una de las actrices, Ampere Yo, que además de actriz es una buena guionista, nos presentó un proyecto de una obra de teatro que ya había transformado en obra de teatro y que lo estaba repartiendo, había hecho varios bolos por toda España y le había dado mucho rédito, le había dado mucho éxito. Incluso estuvo como finalista de los premios Max de Teatro en España el año pasado, ¿no? La obra es prácticamente narra su historia, la de una actriz que vive en Mallorquina, que vive en Barcelona, y que por un motivo familiar tiene que volver a Menorca. Y ahí se reencuentra con todos sus fantasmas, con su TCA, se encuentran con su familia y todo aquello que le hizo vivir este trastorno, ¿no? Es una serie que me ha gustado muchísimo en el Conecta Ficción. El Conecta Ficción es un mercado de audiovisual de los mejores que hay en España, seguro, y de los mejores que hay en Europa. Y entonces, de 300 proyectos de serie de todo el mundo, se eligieron únicamente 6. Entre ellos estaba Nua. Lo picheamos. Pichear es exponerlo a los productores, coproductores, televisiones y plataformas que habían en el Conecta Ficción, y recibió un premio como mejor pitch, ¿no? Claro, eso es un proyecto únicamente, ahora falta la financiación. Por fortuna tenemos a uno de los mejores coproductores que podemos tener, que es Corte Confección de Películas. Es una productora catalana que le sonará a mucha gente, no por el nombre de la productora, porque no solemos sonar nunca los productores, sino que por los títulos que hacemos, ¿no? Él es el productor de Sirat, el candidato a los Oscars, y es el productor también de series que ahora lo están pegando muy fuerte en televisión y plataformas, como Pubertad o como Tiene que morir mucha gente, que son, pero bueno, ha hecho Rec, tiene una amplísima trayectoria, ¿no? Es un socio de lujo y eso nos permite que nos abra puertas a mercados. Gustó mucho en el Conecta Ficción, que se hizo este año en Magaluf, se hace por toda España, este año se hizo en Magaluf, gustó muchísimo y ya hemos tenido algunas llamadas para reunirse con nosotros a fin de conocer un poco mejor el proyecto. Eso es lo que es Nua, es una serie de ficción que yo creo que verá la luz en un par de años.
2: És cert que és una sèrie de ficció, però no deixeu de fer, una vegada més, un tipus de producte que certament agrada i enganxa i té una utilitat, com en aquest cas, no?
24: Sí, es tractava en aquest cas de Nua de posar damunt sa taula una situació que és bastant oculta, que sa gent no coneix, que és dels trastorns alimentaris, que està patint moltíssima part de sa població. A més, hi ha unes dades que són escalofriants, que hi ha molta gent que arriba a estar ingressada i que són menors de 12 anys. És una malaltia, sa del trastorn alimentari, que incideix damunt d'una part important de la població. I amb aquesta sèrie el que volem fer és traureu la llum, comunicant a aquesta gent que hi ha molta més gent que ho està patint, que té solució, que s'ha de tractar, i no ho fem des d'un punt de vista paternalista, podríem dir, ni frívol. És una sèrie d'humor negre que tracta el tema de cara, que ho veiem sempre de cara, de fet està contat per la mateixa protagonista en primera persona, i i sempre que fem un producte d'aquest estil de ficció sí que cercam alguna cosa a comunicar, no? Com en aquest cas, els trastorns alimentaris.
2: Com no deixeu de treballar i esteu ara mateix també amb un programa de televisió, amb dos documentals, comentem un poc a veure què és el que teniu ara entre mans.
24: Tot no, eh?
2: No, igual el que us pugui contar, només el que us pugui contar.
23: Sí, bueno, es cierto, estamos ahora con dos documentales, uno sobre John Pons, el barítono. Es una aproximación hacia la persona, no hacia el artista, lógicamente van totalmente ligadas, ¿no? Pero es un retrato interno, un retrato muy personal sobre él, cómo es, cómo vivió su infancia, cómo ha vivido todo el éxito de recorrer todos los teatros de ópera del mundo con una familia que estaba en Ciutadella, que estaba aquí en Menorca, muchas veces con él, porque se le llevaba muchísimo. ¿Cómo es como persona? Ya lo verán en el documental, pero Joan Pons es prácticamente el antidivo. Es un divo de por sí, porque es el mejor barítono lírico dramático del siglo XX, por lo tanto es una de las figuras enormes, cantando con Pavarotti, y amigo de Pavarotti, Domingo y demás. Y bueno, breve, eso es el documental que saldrá muy pronto a la luz. Estamos con otro documental también, que es sobre la tragedia del Roma, aquel barco de la Segunda Guerra Mundial, italiano, que se hundió en las costas de Cerdeña, atacado por la aviación nazi, y que sus 1.500 supervivientes, bueno, no solamente del Roma, sino los barcos que rescataron a supervivientes, se atracaron en Mahón en 1943 y estuvieron aquí durante un año y medio. Que, bueno, pues de ahí surgieron relaciones muy, muy estrechas con la población civil, incluso relaciones sentimentales, y bueno, es una historia a tener en cuenta. Ya está rodada y está en fase de edición. Estamos con un programa de...
24: Amb aquesta hi ha IB3, TV3, hi ha Movistar Plus. Es tracta d'una producció, per ser un documental que ha agafat bastanta envergadura, perquè la història, la veritat, és que transcendeix el que és la història de Menorca, no? Està marcat en la Segona Guerra Mundial i això continua aixecant interès.
23: Un programa de televisión ahora sobre pecios en Baleares para IB3, también está rodado, está ahora en fase de... Falta un pequeño rodaje y está en fase de edición, entrará pronto en edición, para el montaje, para presentarlo cuanto antes. Y bueno, también en ciernes ahora, en fase de financiación, pues tenemos NUA, tenemos un documental con... magnífico documental, y estamos hablando con Movistar también, con Jordi Escandell, que es un director de fotografía extraordinario, y ha hecho un documental, él prácticamente solo, se ha ido a rodar por todo el archipiélago indomalayo, y nos vamos a traer un documental con él, estamos en fase de financiación, va por buen camino, y habrá un documental extraordinario, porque la calidad de la imagen es brutal. Como usted lo ha visto las imágenes y se ha quedado prendado y posiblemente entre, ¿no? Ya ha entrado IB3, y bueno, estamos también intentando que entren otras televisiones. Y también un
24: curtmetratge, bueno, que rodarem aquest mes de juliol, el rodarem aquí a Menorca, estarà dirigit per Ariadna Fortuny, que és aquesta cineasta a l'Aurenca, que la veritat és que està despuntant, que va fer aquell primer llargmetratge que es deia Un sol radiant, que va funcionar molt bé a nivell de crítica i premis, i volem acompanyar-la amb aquest recorregut, i ara amb la pròxima pel·lícula que farà, que és aquest curtmetratge que rodarem el mes de juliol entre l'O i Sant Tomàs, segurament. Uh-huh. Estem acabant de definir.
2: Uh-huh. El cert és que jo crec que dona molt de goig, no?, el treballar i veure que el treball que fas dona els seus fruits. Els premis és un, probablement més a més, però és molt, molt important, sobretot en un món, l'audiovisual, que canvia molt. No puc evitar, i segur que és el plat en el que sempre qualsevol cosa que estiguem xerrant actualment traïm, no?, que és el tema de quin paper juga la intel·ligència artificial. No és la primera vegada, per exemple, que hagueu pogut vosaltres emprar eines tecnològiques, però m'imagino que l'esforç d'estar al dia, precisament pel que feu, implica que esteu un poc treballant contínuament en saber com poder aprofitar-ho per treure-li el màxim profit de cara a el que feu, no?, a nivell de cinema o de televisió, curtmetratges.
24: Sí, de fet hi ha moltes grans empreses ja de postproducció que han incorporat la intel·ligència artificial en els seus processos habituals. A Favarits mateix van emprar una empresa de postproducció tant d'efectes especials com de so, que incorporava eines d'intel·ligència artificial. No ho feien tot amb intel·ligència artificial, però sí que l'empraven quan es podia i era necessari. La veritat és que facilita molt sa feina. No n'han de fugir, no és el dimoni en banyes, simplement l'hem d'incorporar i ja està.
2: Lo intel·ligent és sempre emprar bé l'intel·ligència artificial.
24: No? I treure-li profit, que és que tenim una eina que és molt més ràpida que les eines que hem tingut fins ara.
23: No us podemos esconder la idea, ¿eh? O sea, nos podemos intentar retrasar más el máximo de incorporar nuestros procesos, porque no tenemos conocimientos todavía sobre esa herramienta, pero es algo que está aquí ya. O sea, no te puedes esconder ni puedes eludir. Esto lo recuerdo mucho cuando surgió. Había una empresa en Estados Unidos en principios del siglo XX que hacía los mejores carruajes de caballos de todo Estados Unidos. Eran magníficos carruajes, vendían un montón y demás. Cuando Henry Ford sacó su coche, ellos se negaron a cambiar su sistema porque seguían vendiendo mucho y porque el coche no tenía ningún futuro. Luchar contra la evidencia es un error mayúsculo. Esa empresa lógicamente quebró y la Ford es lo que es hoy día, ¿no? Luchar contra la IA es absurdo, es ridículo, porque está integrada en todos los procesos y facilita mucho el trabajo. Y como digo siempre, una frase que escuché, que he comentado anteriormente, la IA no nos va a quitar el trabajo. Quien nos va a quitar el trabajo son aquellos que manejan la IA. Seamos uno de los que manejan la IA. Es difícil porque cada semana sale un producto nuevo, ¿no? Pero habrá un momento en el que tenemos que incorporarnos a esa IA y los que no lo han hecho ya y trabajar con ella.
24: En el món del cinema, això sí, ens passarà, com sempre. La part essencial és contar una història. La contarem amb més efectes, amb més recursos, amb més intel·ligència artificial o menys, però l'essència és contar una bona història.
2: I en aquest sentit, des d'Empàtic i la feina que feu, estem veient que encerteu aquestes històries, perquè funcionen, perquè arriben, perquè doncs, ens toquen, no? I bueno, que continuem endavant amb més i que en puguem xerrar de més èxits. Gràcies, Quico i Dani, per haver-nos acompanyat des d'Empàtic i fins aviat.
24: A tu, Lluís.
23: Siempre es un placer venir a la serie. Coño, es que parece que estás recordando viejos tiempos cuando estábamos en estos micros muy informativos.
24: Qualque vegada mos hem sabut aquí davant, cert?
23: Esto es como volver a casa. Gracias, Lluís, por traernos.
1: ¿Quieres cambiar tus muebles? Ahora es el momento. Solo esta semana en Hipermueble te regalamos 100 euros por cada 600 euros de compra. Ah, el transporte y montaje son gratuitos. Aprovecha esta oportunidad única y ven solo esta semana a Hipermueble para llevarte como mínimo 100 euros de regalo. En Alayor, Avenida de la Industria 49. Compra también en hiper-mueble.com.
3: Barceló Experiences. Momentos únicos para desconectar y cuidarte. Disfruta tu Day Pass en Barceló Nura. Copa de cava, acceso al spa y un almuerzo top para disfrutar sin remordimientos. Relax, sabor y buen ambiente. ¿Te apuntas? Reserva en Barceló Experiences Menorca o llamando al 971-571700. El rincón más icónico del Mediterráneo, Cova d'en Xoroi. Abierto cada día a partir de las 14:30. Déjate envolver por la magia de nuestras vistas y la mejor música en vivo tras la puesta de sol, donde el horizonte y el diseño se funden con el mar. Reserva tu momento en covadenxoroi.com.
4: Descobrint el museu, un espai per conèixer els tresors de Menorca, la història d'una illa. Cada dia t'apropem a les activitats, el fons material, les noves exposicions i actes que es desenvolupen al Museu de Menorca. I recorda, també pots trobar tota la informació a www.museudemenorca.com.
2: És singular, curiós, és entretingut i te fa passar bones estones. Des del Museu de Menorca s'han donat compte com les diferents sessions que en el seu moment van fer per mirar de recordar o recuperar el que és el joc del caixó està donant tanta bona resposta que ja han posat damunt del calendari la propera data. Així, apunta't tu també si vols arribar per primera vegada i conèixer-lo, perquè no en saps res, o si ja has tingut el gust de poder participar i t'agrada, que el Dame, és una qüestió que és molt emocionant el veure que cada vegada hi ha més gent que participa. El joc del caixó és un joc menorquí antic. Hi ha algunes persones que el coneixen amb el nom de jaquet, s'ha jugat a diversos indrets de l'illa, algunes persones, degut a que té una certa similitud amb el que és el backgammon, de fet se juga amb un tauler semblant, cerquen un poc el possible origen del que és el joc, però de fet és incert i encara juga, hi ha alguns indrets allà on s'està jugant. Un d'ells és el claustre del museu i si vols mirar de participar i aprendre únicament has de mirar d'apuntar-te. Les inscripcions ja estan obertes, de manera que per al proper 17 de juny a les 19 hores Hi ha un parell d'horetes allà on es desenvoluparà aquest joc tradicional. Si vols participar, el que has de fer és entrar a museudemenorca.com, al web, o telefonar al museu i dir: jo també vull mirar d'apropar-me. Recorda que el telèfon del museu és el 971-3509-55. Superfàcil.
0: En We Build Menorca no solo vendemos casas, te ayudamos a encontrar tu hogar ideal. Asesoramiento personalizado, propiedades únicas, reformas, mediaciones y mantenimiento. Confía en profesionales que entienden tus necesidades. We Build Menorca, tu inmobiliaria de confianza en la isla. Descúbrenos en redes o en webuildmenorca.com. We Build Menorca, vendemos y construimos hogares.
2: BPCO és una guia en la qual, des del món d'aquelles persones que s'encarreguen de cuidar-nos, treballen per millorar, gràcies a les converses que tenen entre pacient i la persona atesa i qui se n'encuida d'ella, amb la innovació i l'interès d'aquestes professionals de que l'ofici guanyi cada vegada més. Avui volem reia de lactància i per aquest motiu tenim dues convidades. Teresa Moy, bon dia.
5: Hola, bon dia.
2: Avui també nos acompanya Núria Martín. Núria, buenos días.
7: Buenos días.
2: Gracias por estar con nosotros. Avui, de fet, el que volem és xerrar entorn a lactància. No és la primera vegada que ho fem, però sí és cert que avui ho fem d'una manera amb un plus, podríem dir. Vamos a aprovecharnos un poco, Núria, que tienes o vas aportando la guía, algo que seguramente no nos habríamos planteado muchos, ¿no? Y es la relación que puede haber entre la salud mental entre el prenatal y el recién nacido y el factor de la lactancia en este sentido, ¿no?
7: Sí, es verdad que no hay muchas investigaciones al respecto, pero sí que se ha ido viendo un poco los beneficios que puede tener la lactancia materna tanto en la mamá como en los bebés, ¿no? Aparte de que, bueno, se considera que nutricionalmente pues es el gold standard, digamos, de la alimentación infantil, pero también una de las primeras cosas que se ve es cómo beneficia a nivel del vínculo, ¿no? De la mamá, las miradas, que el sostén, ¿no? El contacto físico, todo eso, se ha visto que cuando hay una lactancia materna más prolongada, hay un vínculo más seguro entre la mamá y el bebé. O sea, luego el apego suele ser más positivo, desarrolla un apego más positivo ese bebé, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas que quería incidir es que es muy beneficioso de cara al vínculo.
2: Rebobinem un poc, perquè moltes vegades crec que en aquests espais, Teresa, havíem ratllat de la importància del vincle. Quan riem del vincle, no és una cosa nova, com bé diu la Núria, però sí és cert que era un fet bastant diferencial respecte d'altres possibles formes d'alimentar el nadó. Sempre s'ha defensat la lactància materna perquè ajuda en general, el millor desenvolupament del nadó. I llavors ratllaven del tema del vincle, encara que no sé si se n'havien fet moltes passes entorn al tema de salut mental.
5: No, la veritat que és una cosa molt nova i gràcies a la Núria hem anat descobrint un poc aquest tema de com pot afectar a la salut mental, tant a la mamà com a el nadó. I el desvincle, clar, sempre s'intenta potenciar en el màxim i hi ha altres maneres. Hi ha mares que no poden lactar i el vincle també es fa d'una altra manera. Tampoc han de menysprear la gent que no pot fer lactància materna, però sí que s'ha vist que la lactància crea un vincle molt més fort i uns llaços molt més persistents amb es mare i nadó.
2: Nos repetiremos como el ajo, pero es verdad que hemos dicho muchas veces que sobre todo en madres primerizas o en papás primerizos, pero bueno, no solamente. Surgen muchas dudas, ¿no? ¿Y por qué no consigo darle de amamantar al principio? ¿Y qué es eso del calostro? ¿Y qué es lo que estoy haciendo bien? ¿Por qué tengo ahora unas mamacitis? Las dudas, a veces, es como un pozo de interrogantes que puede ser muy angustioso. Y comentaba concretamente Maite, Teresa, el hecho de que es bueno para los dos, tanto para el bebé como también para la madre, ¿no?
7: Sí, es verdad que hay situaciones en las que la mamá, por el motivo que sea, no puede dar lactancia materna. Lo que sí que es importante es que se encuentre una solución.
2: Doncs tornem a l'inici, sí. La idea que ens ha de quedar, sens dubte, és que els estudis corroboren que per una millor salut mental la lactància materna és fonamental en aquest binomi al que feien referència. Avui ho hem comentat amb les nostres convidades, Teresa, Núria. Gràcies per haver-nos acompanyat i molt bon dia.
5: Gràcies. Gràcies a tu, Lluís.
7: Gràcies.
2: I en un instant tindràs a radiomenorca.com l'entrevista sencera d'aquest capítol de PPC. Ara notícies i després tornem. Fins ara.
9: És la una mediodía en Canàries. Primera referencia del Papa en un acto público a la pederastia en la Iglesia desde que llegó a España. Frente a los obispos, León XIV ha pedido responder con escucha, verdad, justicia y reparación a lo que ha calificado como plaga, sin mencionar directamente los abusos sexuales en la institución. Siguiendo este acto ha estado nuestra corresponsal en Roma, Marina García. Marina, buenas tardes.
10: Buenas tardes, así es, la primera mención del Papa León XIV en un discurso público al tema de los abusos que ha sobrevolado los primeros días del viaje del Papa a España y que acaba de salir, como decimos, por primera vez en sus palabras dirigidas a los obispos españoles.
11: Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia.
10: Elige esta sede, la eclesial, la de la Iglesia Española, para transmitir un mensaje con el que, aunque no cita, como decías, literalmente la palabra abusos, llama al fenómeno de la pederastia una plaga dolorosa y pide verdad, justicia, reparación y compromiso con la prevención. Unas palabras que llegan a solo unas horas de que esta tarde tenga un encuentro con algunas de las víctimas, tal y como confirmó el Vaticano el viernes, horas antes de la llegada del Papa a España.
9: Mientras continúan las reacciones políticas al histórico discurso que ha dado León XIV en el Congreso, desde Vox dicen no darse por aludidos, pese a que el Papa ha defendido la acogida de migrantes y se ha posicionado en contra de la polarización. Adriana Jordán.
13: En el partido esperaban esos mensajes de León XIV, así que han hecho equilibrios para no darse por aludidos por los reproches del Papa. Sobre la inmigración, Santiago Abascal enmarca el discurso en la religión y defiende que las ideas de Vox, por ejemplo, la prioridad nacional o la reemigración de menores migrantes, es política real.
14: Yo creo que son las palabras que se esperan de un líder religioso. En el terreno discursivo, yo creo que todos sabemos distinguir lo que es la política de los discursos y la política práctica.
13: Sobre la polarización, el líder de Vox defiende que el entendimiento se puede compaginar con señalar a los delincuentes. En Vox destacan la parte que les conviene, se quedan con la defensa de España, de su historia, de su tradición y de su identidad, y en redes comparten esa parte de la defensa del derecho a la vida.
9: Antes de entrar en el hemiciclo, León XIV ha sido recibido por los portavoces de los partidos y Sumar le ha entregado una carta del sindicato de inquilinas. En ellas le piden al pontífice que intervenga ante la situación de la vivienda en España. La especulación se basa en la avaricia y la avaricia es pecado, argumentan. Pablo Anzola, buenas tardes.
25: Buenas tardes, sí, una carta en la que exponen ante el pontífice las consecuencias económicas y sociales de la crisis de vivienda, que aseguran está condenando a la precariedad a miles de familias, agravando la desigualdad y agudizando la pobreza en nuestro país. El Sindicato de Inquilinas de Madrid ha centrado buena parte de la misiva en denunciar además la voracidad del negocio de la vivienda, dicen ante León XIV, que ha perdido toda humanidad y que es capaz de dejar a niños y a personas mayores en la calle. Por todo ello, la organización pide ayuda a León XIV y también les pide ayuda para recuperar el sentido común, porque la especulación basada en la avaricia, dicen, está contaminando la sociedad y la actividad económica. En esa carta, el sindicato pide además al Papa que frene los desahucios promovidos por entidades vinculadas a la Iglesia Católica.
9: Más asuntos. Se acaba de conocer, un juzgado de Madrid ha admitido a trámite la querella del Partido Popular por el rescate de Air Europa. Abre causa y cita a declarar como investigado a Bartolomé Lora, actual vicepresidente de la SEPI, Pedro Jiménez.
26: El juez abre en canal la investigación por el rescate de 475 millones de euros que el gobierno aprobó para Air Europa después de admitir a trámite la querella de PP y Vox. Cita como investigado el próximo 3 de julio, presunto delito de prevaricación, a Bartolomé Lora, el vicepresidente de la SEPI en el momento de los hechos que firmó el rescate. Además, reclama abundante documentación, el expediente de la ayuda pública, incluidos correos y briefings de las personas que participaron en el proceso, y también las identidades del secretario del Consejo, de vocales, de los invitados a las sesiones del Consejo Gestor, técnicos instructores y del abogado del Estado que firmó el informe. Les advierte de que serán citados en la forma que corresponda una vez que declare Lora.
9: Además del exterior, coincidiendo con la escalada en Oriente Próximo, la Unión Europea ha aprobado esta mañana nuevas sanciones contra Irán por el cierre del Estrecho de Hormuz. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo.
6: Sí, son sanciones dirigidas a personas y entidades que bloquean la navegación en el Estrecho de Hormuz. El Consejo ha sancionado al comando de la Guardia Revolucionaria, que se encarga de inspeccionar y de autorizar cuáles son los buques que pueden atravesar el Estrecho. En ocasiones explican a cambio de la extorsión y del pago de un peaje. Sanciones que la Unión Europea amplía a otros dos altos cargos de la Guardia Revolucionaria, entre ellos a su portavoz, por amenazar con lanzar misiles contra los buques que atraviesan Hormuz. La escalada en Oriente Medio ha protagonizado muchos de los debates en la reunión informal de ministros de defensa que acaba de terminar ahora en Chipre. La alta representante Kaya Kallas acaba de comparecer, insiste en el cese de las hostilidades y volver a la vía diplomática.
9: Por su parte, Donald Trump acaba de poner un mensaje en su red social en el que asegura que tanto Israel como Irán buscan un alto el fuego inmediato. Las negociaciones finales sobre la paz están en marcha, aunque la ignorancia o la estupidez podrían obstaculizarlas, ha escrito Trump. Deportes, Oscar Ejido, muy buenas.
8: Hola, Jaime, muy buenas. La próxima madrugada, de lunes a martes, a las 4, la selección española juega su último amistoso antes de debutar en el Mundial dentro de una semana contra Cabo Verde. Y el último ensayo es contra Perú, en la ciudad mexicana de Puebla. Y para este partido no van a estar todavía ni Lamine Yamal, ni Nico Williams, ni Víctor Muñoz, aunque asegura el seleccionador Luis de la Fuente que sí que pueden llegar para la primera cita del Mundial.
12: Nico, Lamine y Víctor están cumpliendo con los plazos de recuperación, están muy bien, eran competentes, que esta semana, estos días se quedarán trabajando allí para hacer trabajo más específico y siguen, insisto, cumpliendo los plazos. Creo que si siguen esta evolución podrán estar los tres para el próximo partido disponibles.
8: El partido lo contamos esta madrugada en Carrusel Deportivo en la cadena Ser. La masculina no es la única selección que juega mañana. Juega también el martes la femenina contra Islandia y después de golear a Inglaterra el pasado viernes por 4-0 en Mallorca, la de Sonia Bermúdez dependen de sí mismas en Reykjavik para estar en el próximo Mundial del año 2027. Además, recordamos que Florentino Pérez va a seguir de presidente del Real Madrid hasta el año 2030, después de ganar ayer las elecciones con el 65% de los votos frente al 35% de Enrique Riquelme. Que en las próximas horas Florentino pueda anunciar la llegada de Mourinho antes de hacer este martes una oferta de 150 millones por un gran jugador que es europeo y que no juega la Premier.
15: Esta noche en El Faro os hacemos una propuesta. Deja una nota de audio sobre cualquier tema que incluya la palabra ejemplo.
16: Por ejemplo, me gusta la calle.
17: Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
15: El 681-016731. Esta noche hacemos El Faro ejemplo en la SER.
17: El Faro con Mara Torres. Cadena SER.
9: De momento es todo, sigue la información en la serie a partir de las 2, la 1 en Canarias, hora 14 con Javier Casal.
17: Cadena SER, servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
2: 1 i 7 minuts, escoltes d'Avui per Avui Menorca, d'aquest dilluns 8 de juny. Avui hem començat el nostre programa i hem estat xerrant de poesia amb Conxi Sales i un llibre que presentarà properament.
18: Mort del meu cavall, de Zumbidó. Va morir el 2023 de manera sobtada i això va obrir dins meu la necessitat una mica d'entendre i de posar paraules en aquesta mort, que me va venir de manera totalment desprevinguda i que me va costar molt entendre. Per jo ho va ser.
2: També hem estat xerrant amb en Dani Begur, Quico Domínguez, des d'Empati, que han rebut un bon reconeixement. Nua, una sèrie que tracta de trastorns alimentaris, ha estat escollida entre 300 diferents treballs, entre els 6 millors, estan hipercontents.
23: És una sèrie que m'ha gustado muchísimo en el Conecta Ficción. El Conecta Ficción és un mercado de autoconsum.

0: aquest temps de tertúlia per Obrir Boca. Obrim la nostra setmana i som testimonis un poc de l'arribada, visita i viatge del papa León XIV. És una data singular i molt especial per molts cristians i catòlics, i també és un motiu per al que avui hem volgut mirar de posar damunt de la taula. Per tots els costats, és a dir, en el sentit de què és el bo o no tan bo que té aquesta visita, què és el que sabem i no encara de com se resol la relació que hi ha entre l'Església i la gent del nostre país, en torna al tema de si han de pagar o no han de pagar impostos l'Església, de si ens hem de considerar realment una Espanya com a estat laic real, si també hi ha cabuda avui a l'Església a veus que, com per exemple des de Menorca, volen demanar quin és el paper que té el gènere dins el tema de l'Església. És Déu una dona o no és una dona? Podríem, i bueno, evidentment hem de seguir un poc pendents del que és a veure com s'aclareix el tema dels abusos passats que s'hagi pogut produir en el marc de l'Església. Volem un poc mirar de ficar-ho tot al voltant de, aprofitant la visita del papa, i ho fem saludant els nostres tertulians. Ens acompanya Antonio Casero. Antonio, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: És amb nosaltres també en Pepe Seguí. Pepe, bon dia.
2: Bon dia, Lluís.
0: Amb nosaltres Antoni i Salvador. Antoni, bon dia.
3: Hola, bon dia a tots.
0: Gràcies per acompanyar-nos avui. M'agradaria un poc demanar-li això, de la seva opinió entorn. Primer, començarem un poc per el que és la visita en si del papa a Espanya, com hem de veure o entendre. Hi ha hagut veus crítiques entorn als costos que suposa una visita com aquesta, d'altres que diuen que al contrari, perquè això genera fins i tot o mou un negoci. No ho sé. Comencem, m'agradaria, Antonio, començar avui per...
1: Vamos a ver. Bueno, yo con todo lo respeto a todo, creo que sí, que está bien que venga, que haya la visita pastoral de León XIV, que venga.